0: serà sobretot la teva àvia i tots ho farem dinar aquests nens. I la teva mare diu,
1: què ens anem?
0: Molt bé, dic, ui,
1: marxem,
0: i llavors ens foten a la piscina.